Nasqué paraula, manuscrit de la terra, corrents subaquàtiques de l'escriptura, llenguatge amfibi, plugim de lexemes siderals, llengua en perill per meravellosa.